0: Hem sentit la missa en do menor, Kegel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren les sopranos Sandrine Pio i Anne-Lise Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Catong, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigia Emmanuel Cribin.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem a continuació els quatre moviments per a quartet de corda Opus Postum 81 de Felix Mendelssohn en la versió del quartet Henschel.

0: Fins aquí els quatre moviments per a quartet de corda, opus pòstum 81 de Félix Mendelssohn. Sentíem els membres del quartet Henschel.
1: Nocturn.
2: Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Serà la sonata per violoncel i piano, número de catàleg 143, que ens interpreten els membres de The Nage Ensemble.

0: hem sentit la sonata per violoncel i piano, número de catàleg 143, de Francis Poulenc, en la versió dels membres de The Nash Ensemble.
1: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A continuació podrem sentir el violoncel·lista Lluís Claret, que ens ofereix la suite per a violoncel número 1 en sol major, número de catàleg 1007 de Johann Sebastian Bach.

0: Fins aquí la suite per a violoncel número 1 en sol major, número de catàleg 1007 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió del violoncel·lista Lluís Claret.
1: Catalunya Música, nocturn.
2: La nostra selecció continuarà amb música del compositor txec Leoš Janáček. Hem escollit l'obra Ritmes infantils, una suite de cançons que va compondre l'any 1925 i que escoltarem tot seguit en la versió de la Capella Amsterdam i el Radio Blazers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.

Era la suite de cançons Ritmes infantils de Leos Janáček, que interpretava la capella Amsterdam, juntament amb el Radio Blazers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.

0: Catalunya Música.
1: De Robert Schumann ara podrem sentir una composició de cambra. És el trio Märchenerzählungen, Contes de Fades, opus 132, obra de l'any 1853, que sentim interpretada per Richard Horsford, clarinet, Lawrence Power, viola, i Ian Brown, piano.

0: Fins aquí el trio Märchenerzählungen, Contes de fades, opus 132 de Robert Schumann. Sentíem Richard Hosford, clarinet, Lawrence Power, viola i Ian Brown, piano.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

Ara ens acompanya el concert per piano i orquestra número 1, opus 25, de Felix Mendelssohn, interpretat pel pianista Lang Lang i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.

Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 1, opus 25, de Felix Mendelssohn, interpretat pel pianista Lang Lang i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, ara podreu sentir la Sinfonia Dante per orquestra i cor femení de Franz Liszt. Sentim el cor de la secció artística del Collège Voltaire de Ginebra i l'orquestra de la Suïssa francòfona. Dirigeix Jesús López Cobos. Aquest enregistrament és de l'any 1981.

0: S'acaba aquí la Sinfonia Dante per orquestra i cor femení de Franz Liszt. Sentíem el cor de la secció artística del Collège Voltaire de Ginebra i l'orquestra de la Suïssa francòfona. Dirigia Jesús López Cobos en un enregistrament de l'any 1981.
1: Nocturn. Ara us proposem una de les obres del compositor Alberto Ginastera. Hem escollit el seu ballet Estancia, opus 8. El sentim tot seguit, interpretat per Luis Gaeta, narrador, i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Giselle Bendor.

Luis Gaeta, narrador, i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Giselle Bendor, interpretaven el ballet Estancia, opus 8, d'Alberto Ginastera.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir la fantasia per a piano en do major, opus 17 de Robert Schumann, en la versió del pianista Mikhail Pletnev.

0: El pianista Mikhail Pletnev, en un enregistrament de l'any 2003, ens oferia la fantasia per a piano en do major, opus 17, de Robert Schumann.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit, centrem el concert per a dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Ricardo Minasi, amb Il Pomodoro.

Els violinistes Dmitri Sitkovetsky i Ricardo Minasi amb el Pomodoro han interpretat el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509, d'Antonio Vivaldi.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la missa solemnis en do major Kyrill 337 que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1780. Us n'oferim la versió de Patricia Kvela, soprano, Ulla Grönwoldt, mezzosoprano, Christoph Bregardien, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el Cor de Cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum sota la direcció de Peter Neumann.

0: Fins aquí la missa solemnis en do major Köchel 337 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de Patricia Kvela, soprano, Ulla Grönwoldt, mezzosoprano, Christoph Bregardien, tenor, i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum sota la direcció de Peter Neumann, un enregistrament de l'any 1989.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ara us convidem a sentir les sis àries nacionals amb variacions opus 105 de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets seran el violinista Béla Bamfalvi i el pianista Sándor Fálvai.

Hem sentit les sis àries nacionals amb variacions opus 105 de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets han estat el violinista Béla Bánfalvy i el pianista Sándor Fálvay.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir l'arabesca per a piano en do major opus 18 del catàleg de Robert Schumann. Maurizio Pollini va gravar la versió que us oferim avui l'any 1987.

0: Aquesta era la versió de Maurizio Pollini de l'Arabesca per a piano en do major, opus 18, de Robert Schumann.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara una peça de Carlo Gesualdo. Sentirem el Miserere a sis veus que forma part del recull de responsoris publicat l'any 1611. Ens acompanya el vocal consort Berlín que dirigeix James Wood.

0: És el Miserere a sis veus que forma part del recull de responsoris de Carlo Gesualdo, recull publicat l'any 1611. Sentíem el conjunt Vocal Consort de Berlín sota la direcció de James Wood.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Togwell com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Tockwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, ara podreu sentir la suite hebraica per a violí i piano, obra composta l'any 1951 per Ernest Bloch. Sentim l'Attica Honda Rosenberg, violí, i Afner Arad, piano.

0: Latikound de Rosenberg, violí, i Afner Arad, piano, ens oferien la suite hebraica per a violí i piano del compositor Ernest Bloch.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música, tot seguit, us convidem a l'audició del motet Vadam et Circuivo Civitatem. És un dels motets de Tomàs Lluís de Victòria i l'interpreta en aquesta versió el Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philippe Herrefeige.

0: Aquest era el motet Vadam et Circuivo Civitatem, un dels motets de Tomàs Lluís de Victòria, publicat el 1572 i interpretat en aquesta gravació pel Collegium Vocale de Gant amb Philip Herrefeige com a director.
1: Catalunya Música.

De Pietro Antonio Locatelli podrem sentir a continuació el concert per a corda en re major, opus 4, número 7, en la versió dels Reclam Baroque Players que dirigeix Elizabeth Wallfisch.

0: És el concert per a corda en re major, opus 4, número 7, de Pietro Antonio Locatelli. Sentíem els Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Walfish.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.

Més música a la nostra sintonia. El que sentirem tot seguit és la sonata per a flauta, viola i arpa en fa major de Claude Debussy, en una versió que té ja uns quants anys. La van enregistrar el 1962 l'arpista Ossian Ellis i el Melos Ensemble.

0: L'arpista Ossian Ellis i membres del Melos Ensemble interpretaven la sonata per a flauta, viola i arpa en fa major de Claude Debussy.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Del compositor Samuel Barber podrem sentir tot seguit el concert per a violí i orquestra, opus 14. Ens acompanyen James Boswell, violí, i els membres de l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

0: de Samuel Barber hem pogut sentir el concert per a violí i orquestra Opus 14 en la versió de James Boswell, violí, i l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Us convidem tot seguit a sentir una obra simfònico-coral de Howard Hanson titulada Song of Democracy o Cançó de la Democràcia. La sentirem en la versió del cor de l'Escola Superior de Música d'Eastman i de l'Orquestra d'Eastman Rochester, dirigits pel compositor, per Howard Hanson.

0: Sentíem la cançó de la democràcia, Song of Democracy, del compositor nord-americà Howard Hanson, interpretada pel cor de l'Escola Superior de Música d'Eastman i per l'orquestra d'Eastman Rochester, dirigits pel compositor, pel mateix Howard Hanson.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els Vels de l'Eclipsi,

0: El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
1: Hola, bon dia i benvinguts en aquesta hora en què us convidem a respirar a poc, tranquil·lament, i a deixar-vos portar per la música. I per què no, a somiar.

Hi ha somnis tan bonics que quan ens hem despertat i ens hem adonat que només era un somni, hauríem fet el que fos per tornar-hi. Hi ha pàgines tan boniques com aquesta sicilian del concert en re menor, catalogat amb el número 596 de Johann Sebastian Bach. L'intèrpret era el pianista Alexandre Taró. A mesura que el sol es va enlairant i mentre encara es pot notar una certa calma a l'exterior, continuarem ara amb un altre sicilian, però aquesta vegada de Maria Teresa Fontparadís, amb el clarinetista Michael Collins i el pianista Michael McHale.

0: No era un somni. Però segur que qualsevol somni on sonessin aquestes veus seria plaent. Hi ha lleugeresa, pau, serenor. Eren les veus de l'Ars Nova Copenhagen, dirigit per Paul Hillier, i el tema Again After Ecclesiastes, de David Lang.
1: El somni d'un dia d'estiu, amb Esther Pinart.
0: Mar o muntanya? Què preferiu a l'estiu? I a qui li agrada seure a la platja, mirar el mar i deixar que la ment es relaxi amb el moviment de l'aigua, les onades, sentint l'aire i l'olor de mar, d'aigua salada? Quan mireu el mar, diríeu que els pensaments van més lents? Fan menys soroll?

0: La violinista Janine Jansen i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Vladimir Yurovsky, són els qui ens acaben d'interpretar aquest preciós segon moviment del concert per a violí número 2 de Sergei Prokófiev.
1: Catalunya Música.
0: A l'estiu, les hores de calor conviden a baixar el ritme i a procurar que la llum del sol que tant ens agrada a l'hivern no ens entri directe a casa. Busquem frescor i, per què no dir-ho, també moments d'intimitat. I la música de Brahms ens hi aniria perfecta. Com aquest intermezzo número 1 en si menor, opus 119, amb el pianista Piotr Andrzejewski.

0: L'aigua sempre troba el seu camí. Potser per això els rius, les fonts i el mar tenen aquest poder de calmar-nos, fins i tot en els dies més calorosos. Era música de Henry Purcell, La xacona en sol menor, en la interpretació de l'Emerson String Quartet.
1: El somni d'un dia d'estiu. Música evocadora i refrescant. Amb Esther Pinart.
0: L'estiu també és temps de paraules que arriben de molt lluny, o potser no tant. Com enyoro les postals i les cartes escrites a mà. I parlant de paraules, les de Heinrich Heine, que va musicar Fanny Mendelssohn, Schwanenlied, el cant del cigne, amb la mezzosoprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinnock.

Música realment inspiradora, aquest Clar de Lluna de Gabriel Fauré, que hem sentit en un arranjament per a viola i piano de Timothy Ridout. Ell era qui la interpretava, juntament amb el pianista Jonathan Webb.

0: Catalunya Música.
1: Hi ha records d'infància que tornen sobretot a l'estiu. Imatges, olors, sensacions. Aquella sensació que el temps no s'acaba mai, que el dia és llarg. I què me'n dieu dels somnis? Recordeu com eren?

0: De vegades la vida té alguna cosa de pel·lícula, una trobada inesperada, una situació mai imaginada però que ha passat. També hi ha somnis de pel·lícula. I, precisament, a una pel·lícula pertany la peça que acabem de sentir, aquesta peça tan breu, de poc més d'un minut. El so d'Alan Parsons és inconfusible en la banda sonora de la pel·lícula Lady Falco, composta per Andrew Powell, al capdavant de l'Orquestra Filharmonia. La peça que hem sentit era Philippe d'Escripizabó, una peça breu després de sentir també l'Andante, la primera de les peces del recull Dream Children, opus 43, d'Edward Elgar.
1: El somni d'un dia d'estiu. Melodies que il·luminen el cap de setmana.

La llum d'estiu no només il·lumina paisatges, també il·lumina records, decisions i camins que potser durant l'any havien quedat una mica amagats. Light in the Way és la peça que sentirem tot seguit de Will Todd, amb Azari Singers, dirigits per Jeremy Buckhouse.

Si no podem viatjar en la vida real, sí que ho podem fer a través dels somnis i de la música. Acabem de fer un petit viatge a París, sota el cel de París, d'Hivert Giraud, en la versió de Ralph Rousseau, el quartet Matagny i el contrabaixista Jean Van Degain. Els estius passen, sí, però sempre deixen alguna cosa. Una amistat, un paisatge, una cançó o simplement la certesa que de tant en tant necessitem aturar-nos i respirar. Avui ens acomiadem amb la cançó I Believe d'Ervin Drake, Irving Graham, Jimmy Shull i Ola Stillman. La sentirem amb la veu del baix baríton galès Bryn Terfel, la formació Metro Voices i la filarmònica txeca dirigida per Paul Bateman, que és l'autor de l'arranjament que sentirem. Precisament fa pocs dies, Bryn Terfel actuava al Festival de Peralada, 36 anys després del seu debut en aquest mateix festival. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, aquesta hora de música, de llum i de calma. Que tingueu un molt bon dissabte. Us deixem amb Bryn Terfel des del seu àlbum Dreams and Songs, somnis i cançons. Ens retrobem demà diumenge al punt de les 9.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
1: Catalunya Música.
0: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Els desastres històrics sovint han donat lloc a obres musicals destacades, perquè la música pot explicar històries, recordar, consolar, advertir o fins i tot obrir perspectives completament noves sobre determinats esdeveniments. En la seva primera obra coral, el guardonat compositor finlandès Magnus Lindberg posa música a textos que es troben a les parets de Pompeia i Herculà, les dues ciutats que van quedar enterrades sota la capa de lava després de la catastròfica erupció del Vesuvi. I la missa Brevis, de l'hongarès Zoltán Kodály, també té els seus orígens en la mort i l'horror. Es va estrenar en ple bombardeig de Budapest

Quan l'erupció del Vesuvi va enterrar Pompeia i Herculà l'any 79 després de Crist, van morir unes 20.000 persones. Les dues ciutats van quedar preservades sota una gruixuda capa de lava i l'excavació 1.500 anys més tard va revelar que Pompeia i Herculà no només van ser llocs d'horror i mort, sinó també de vida vibrant. El 2009, en una de les poques incursions que ha fet en l'escriptura vocal, el compositor finlandès Magnus Lindberg va posar música a diversos fragments de textos en llatí que es van trobar a les parets d'aquestes ciutats antigues. Aquests grafits, testimonis d'una realitat quotidiana desapareguda fa temps, anunciaven esdeveniments, expressaven opinions polítiques o eren gargots obscens i escatològics. Graffiti és un gran fresc coral i orquestral de la vida urbana, una pàgina plena de ritme i drama que s'inspira en la rica tradició de la música coral. Sentim aquesta composició de Magnus Lindberg, Graffiti, en la interpretació de Michel Baum, contralt, Volker Nitzke, tenor, i Johannes Schendel, baix, amb el cor de cambra de les Ries de Berlín i la Filharmonia de Cambra Alemanya de Bremen. Dirigeix Justin Doyle.

Graffiti, una obra del compositor finlandès Magnus Lindberg, que posa música a fragments de textos en llatí que es van trobar a les parets de Pompeia i Herculà, les dues ciutats antigues que vivien a tocar de la destrucció que provocaria més tard el Vesuvi. Sentíem els solistes Michel Baum, contralt, Volker Nitschke, tenor, Johannes Schendel, baix, el cor de cambra de les Ries, de Berlín, i la Filharmonia de Cambra Alemanya de Bremen, sota la direcció de Justin Doyle. Abans de sentir una altra obra coral assentada també en una destrossa històrica, la Missa Brevis de Zoltán Kodály, el director Justin Doyle ens presenta el compositor hongarès, un dels grans investigadors de la música tradicional, amb una de les seves obres basades en música folklòrica. Són les danses de Marosek. Ens hem de situar en una de les seccions de la regió històrica de Székely, habitada per la minoria hongaresa Sikul, situada a l'est de Transsilvània, una regió que va formar part del Regne d'Hongria i que, després de la Primera Guerra Mundial, va passar a Romania. Doncs bé, la música tradicional d'aquesta regió és la que Zoltán Kodály fa servir per aquesta obra composta el 1927 per celebrar el 50è aniversari de la reunificació de Buda i Pest. Són les danses de Marosek de Zoltán Kodály.

La Filharmonia de Cambra Alemanya de Bremen, dirigida per Justin Doyle, ens ha ofert les danses de Marosek, de Zoltán Kodály, música folklòrica del país Zekeli o Sikul, la regió de minoria hongaresa a l'est de Transilvània. Com la primera obra que hem sentit, de Magnus Lindberg, la missa Brevis del compositor i etnomusicòleg hongarès Zoltán Kodály també té els seus orígens en la mort i l'horror. El subtítol, Tempore Belli, en temps de guerra, ja suggereix que es va estrenar en circumstàncies excepcionalment difícils. Va ser l'hivern del 1945, durant el setge de Budapest. Kodály i la seva dona van trobar refugi al soterrani de l'Òpera de Budapest i va ser en un dels vestidors del teatre que es va estrenar aquesta missa amb un conjunt molt petit format pels solistes de la companyia d'òpera i un harmònium i segurament pel so distant dels trets. Aquesta missa Brevis de Zoltán Kodály ret homenatge a grans predecessors, Palestrina, Bach, i fa referències a obres corals del segle XIX. Però, sobretot, és una poderosa crida a la pau. Després de la guerra, Kodály va orquestrar l'obra i aquesta és la versió que ens sentirem. Missa Brevis Tempore Belli, en temps de guerra, de Zoltán Kodály. Ens acompanyen els solistes Mi Young Kim, soprano, Michelle Baum, contralt, Tadeusz Böhm, tenor i Johannes Schandel, baix, amb el Cor de Cambra de les Ries, de Berlín, i la Filharmonia de Cambra Alemanya, de Bremen. Dirigeix Justin Doyle.

0: Aplaudiments pels solistes Mi Young King, soprano, Michelle Baum, contralt, Tadeusz Böhm, tenor i Johannes Schendel, baix, pel cor de cambra de les Ries de Berlín i per la Filharmonia de Cambra Alemanya de Bremen i també pel director Justin Dail, perquè tots plegats ens han ofert la missa Brevis Tempore Belli en temps de guerra de Zoltán Kodály, una partitura que es va estrenar en una versió molt reduïda en un vestidor de l'Òpera de Budapest durant les setmanes de bombardeig de la ciutat a principis del 1945. Avui, dues grans obres corals vinculades a desastres històrics, Graffiti, del finlandès Magnus Lindberg, i aquesta missa Brevis, de l'hongarès Zoltán Kodály, que també té els seus orígens en la mort i l'horror. La Ràdio Alemanya Cultura ha compartit amb nosaltres aquest magnífic concert de la temporada del Cor de Cambra de les Ries, enregistrat el novembre del 2025 a la Konzerthaus de Berlín i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música. Continuem ara amb un dels quartets de corda de Félix Mendelssohn, el quartet número 2 en la menor opus 13, que el músic alemany va compondre quan encara no tenia 20 anys, el 1827. Ens acompanyen els components del quartet Henschel.

És el quartet de corda número 2 en la menor, opus 13, de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1827, quan Mendelssohn no tenia ni 20 anys. Ens acompanyaven els components del quartet Henschel.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Xubertíada amb La Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta no és una obra més. Demà serà una cançó.

0: Aquí comença Demà serà una cançó. Us parla Maria Montes, encantada de saludar-vos i donar-vos la benvinguda a aquest espai, avui acompanyada del control tècnic per en Pau Blasi. Ja ho tenim tot a punt per iniciar un viatge que ens connectarà no a un, sinó a dos espais i moments històrics prou diferents, com són el París de principis del segle XX i la Grècia antiga. I ho farem gràcies a una obra gairebé tan peculiar com el seu autor, el drama simfònic Sòcrates, d'Erik Satie.
1: Demà serà una cançó. Amb Maria Montes.
0: Fa uns mesos, el MNAC va acollir una exposició dedicada a l'artista francesa Suzanne Baladon. Va ser tota una experiència descobrir, sala rere sala, la formació i l'expansió d'una mirada entrellaçada amb el seu context i les seves influències, però que construïa alhora el seu propi camí. Malgrat que la seva història sigui d'allò més interessant, m'aturaré en un dels quadres que es podia veure en aquella mostra. No l'havia pintat ella, sinó un dels seus contemporanis, el barceloní Ramon Casas. Es tracta d'un llenç imponent, de 2 metres d'alçada, i sobre un fons gris ciment com de vidre entelat per la pluja, una figura masculina ocupa el centre. Un home completament vestit de negre, barret de copa, abric, pantalons, sabates. Només el coll i el puny d'una camisa blanca trenquen la monocromia. Un aire fred recorre la pintura, que transmet profunditat de la mateixa manera que ho fa el posat del personatge, que darrere unes ulleres fines retorna la mirada inquisitiva a qui contempla el quadre. El personatge retratat l'any 1891 era el compositor

d'aquest programa. És per això que, donant per assumida aquesta individualitat, ens acostarem a algunes de les seves obres. La que ocuparà el centre d'aquesta estona compartida es titula Sòcrates i, malgrat que no sigui de les més conegudes de la seva producció, és considerada per molts una obra mestra. D'aquí una estona hi arribarem perquè ara us proposo aturar-nos a l'altre extrem, el de les composicions més cèlebres d'aquest autor francès. Música per piano que, d'alguna manera, connecta amb l'obra central del programa, ja que totes dues aboquen un passat imaginat, el de l'antiguitat grega. Sentim les seves tres gimnopedis, antigues danses espartanes en honor als caiguts en combat, escrites per Satie en els seus anys de Montmartre. Les interpreta la pianista Anne Kefelek.

lent i dolorós, lent i trist i lent i greu. Aquestes són les indicacions que acompanyen les tres gimnopedis d'Erik Satie. Música que interpretava la pianista Anke Felek i tant se val les vegades que l'arribem a escoltar, sempre sembla que hi descobrim algun matís nou que li dona un nou significat. Es diu que sovint Erik Satie creava des de la reacció. Reacció, entre d'altres, a un romanticisme expansiu, líric i exuberant. Davant d'això, Satie optava, com hem pogut comprovar, per la contenció, per la mínima expressió. També es diu que, com que mai va ser un pianista excepcional, feia de la necessitat virtut, és a dir, treia el màxim profit de les seves capacitats donant-los una forma pròpia i singular que no es pogués comparar amb la d'altres creadors. Aquests aspectes també són presents a l'obra que, ara ja sí, ens disposem a contemplar més de prop i la reacció a què fèiem referència serà present des del títol mateix. Sòcrates, drama simfònic amb tres parts. Té tres parts, això sí, però les nocions tant de drama com de simfònic caldria discutir-les, perquè som davant d'una composició que, tot i que també va tenir una versió per orquestra de cambra i veus, Satie va escriure per piano i soprano. Poques coses hi deu haver més allunyades d'una peça simfònica que això. I pel que fa al drama, doncs ja podem fer-nos a la idea que la proposta no tindrà gaire a veure amb una representació teatral. No hi ha actuació, ni tampoc elements escènics. Així doncs, d'on ve aquesta idea del drama simfònic? Doncs alguns han volgut veure una picada d'ullet sarcàstica a una obra d'Héctor Berlioz, la Simfonia Dramàtica Romeu i Julieta, pleníssima de recursos expressius i romàntica al 100%. Com en les gimnopedis que sentíem, el taló de fons és la Grècia antiga, en aquest cas, tres pinzellades sobre la figura del filòsof Sòcrates. La primera part entraça un perfil, la segona presenta un diàleg i l'última recrea la seva mort. Els textos en què es va basar Satie eren traduccions al francès dels diàlegs de Plató. I d'on va venir aquesta inclinació per la temàtica filosòfica? Doncs, pel que sembla, va ser fruit d'un encàrrec, el que li va fer Vinaretta Singer, princesa de Polignac, figura clau al París de principis de segle. La petició va ser d'una obra musical que pogués acompanyar la lectura de textos filosòfics. Aquesta idea inicial va esdevenir finalment una peça vocal per veu femenina lligada a la figura de Sòcrates. Entrem a les claus d'escolta.

Retrat de Sòcrates és el títol de la primera part de l'obra. Aquí connectem amb les característiques principals de la peça. Una escriptura simple, allunyada de floritures, tant pel piano com per la veu, que es mou en un món melòdic senzill, gairebé declamat en alguns moments. El to d'aquest primer fragment és tranquil i serè. Quan entrem al segon fragment, ens acostarem a la riba d'un riu.

Les ribes d'Ilissus. Aquí el piano manté un pols constant que aboca el corrent. Mentre el text recrea un dels diàlegs filosòfics de Sòcrates, hi ha un cert to pastoral i, sobretot, podrem observar una de les tècniques compositives principals de l'obra, que és l'ús de motius repetitius, la sensació d'obstinat. I, per últim, arribarem a la mort de Sòcrates.

és el moviment més llarg de l'obra i aquí l'emoció es construeix d'una forma inesperada i colpidora al mateix temps. Satie buscava la contenció, fins i tot la fredor, com per contrast amb el llenguatge dels romàntics, però pels qui l'escoltaven, l'experiència va ser diferent. La peça connectava amb una essència profunda, mínima, però significativa. I atenció als moments finals, on ens semblarà gairebé que sentim el cor del filòsof aturant-se després d'haver ingerit el verí que va acabar amb la seva vida. I dit això, no puc fer res més que desitjar-vos un bon viatge cap a aquest passat imaginat gràcies a Sòcrates d'Erik Satie, que sentirem interpretat per la soprano Barbara Hannigan i el pianista Reinbert de Leeuw. L'obra central avui a Dama serà una cançó.

Un pessic al cor després de sentir aquests compassos finals de l'obra Sòcrates, d'Erik Satie. La mort del filòsof, cantada per Barbara Hannigan, i aquests darrers batecs al piano de Reinbert de Leu. Aquesta obra va veure la llum el 1920, en l'etapa de maduresa del compositor, que mai va tornar a sentir-la interpretada en vida. Van haver de passar els anys 60 del segle XX perquè tant l'obra com la reputació de Satie fossin rescabalades, gràcies principalment a un altre músic trencador com va ser John Cage. I des d'aleshores no hi ha hagut cap dubte a situar Satie com una de les grans influències de la música contemporània, sobretot dels minimalistes. Però aquesta ja és una altra història. Els minuts que ens queden els dedicarem a una obra d'un autor que també va viure aquells anys inicials del segle XX a París, Maurice Ravel. L'any 1912 va presentar una obra que, com Sòcrates, s'inspirava en l'antiguitat grega, el ballet Daphnis i Chloé. D'aquesta història d'amor pastoral en recuperem un fragment. Una llum irreal envolta el paisatge, amb l'Orquestra Nacional de Bordeus-Aquitània i la direcció de Laurent Petitgirard.

I fins aquí ha arribat avui la nostra estona compartida. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest temps de música i paraula en què hem orbitat a l'entorn de la Grècia antiga a través de la música de Ravel, però sobretot de l'Adric Satie, gràcies a la seva obra Sòcrates. Esperem que n'hàgiu gaudit. Gràcies de part dels qui hem treballat al programa, Pau Blasi, el control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon amb l'assessorament lingüístic de Maria Prieto. Fins aviat!

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació, a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 8:00 a les 10:00 del vespre, a Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Sense. T'agrada? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Auditori de Barcelona i sentir un altre dels concerts dedicats a la Banda Municipal de Barcelona. Fa 140 anys i ho celebrem a Catalunya Música oferint-vos algunes de les seues actuacions. En aquest cas, la que va gravar Catalunya Música el maig del 2025, un concert que portava per títol West Side Story, Shakespeare al cinema. Un programa, ja ho indica el títol, per a explorar com les obres de William Shakespeare han estat reinterpretades pel cinema i com la música simfònica hi ha fet de banda sonora. El recorregut va començar en les grans superproduccions històriques com Juli César o Enric V i va acabar en el musical americà, per excel·lència, el West Side Story de Leonard Bernstein, que és com una visió contemporània del Romeu i Julieta de Shakespeare. Per tant, molta música a partir d'ara. I primer, la de Miklos Rozsa, que és qui va fer la banda sonora del Juli César, que és la pel·lícula de l'any 1953, dirigida per Joseph Mankiewicz i protagonitzada per Marlon Brando i Deborah Kerr. Se situa al moment en què, acabada la Guerra Civil, entre César i Pompeu, César es converteix en dictador vitalici i concentra en la seva persona tots els poders, de manera que tot això representa el final de la República. La sentim, aquesta selecció de la banda sonora del Juli César, música de Miklos Rozsa, en un arranjament del compositor txec nascut l'any 1989, Michal Vorek. La versió és de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Rafael Agulló. Amb Juli César comença el concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui és un recorregut per algunes de les bandes sonores que han posat música a adaptacions cinematogràfiques de l'obra de William Shakespeare, i hem començat amb una pel·lícula de l'any 1953 de Joseph Mankiewicz. És Juli Cèsar, aquella

pel·lícula protagonitzada per Marlon Brando i Deborah Kerr, de la qual ara n'hem sentit uns extractes de la banda sonora que en va fer el compositor hongarès Miklós Rozsa. Va viure de l'any 1907 al 1995 i és, entre altres, l'autor de bandes sonores com la de la pel·lícula Ben-Hur o de diferents pel·lícules de Billy Wilder, com per exemple La vida privada de Sherlock Holmes. Ara n'hem sentit uns extractes de la música de Rozsa per a la pel·lícula Juli César i en un arranjament de Michal Vorek, que és un compositor txec nascut l'any 1989. La versió era la de la banda municipal de Barcelona dirigida per Rafael Agulló, que d'aquesta manera va començar el concert a l'Auditori. El concert que us oferim i que ara continua amb una selecció de la música de Nino Rota per a la pel·lícula Romeu i Julieta, música per a una, per tant, de les múltiples adaptacions del Romeu i Julieta de Shakespeare, en aquest cas una pel·lícula dirigida per Franco Zeffirelli l'any 1968. Romeu era Leonard Whiting i Julieta era Olivia Hussey. La banda sonora la va fer Nino Rota, que va viure del 1911 a l'any 1979. Va fer moltíssima música per al cinema, per exemple, per a pel·lícules com L'Estrada, La Dolce Vita, Il Gatto Pardo o El Padrí. Doncs ara sentim una selecció de la música de Nino Rota per a la pel·lícula Romeu i Julieta en un arranjament, en aquest cas, del compositor anglès Darrell Berry. La versió és de la banda municipal de Barcelona i dirigeix Rafael Agulló.

Música del compositor italià Nino Rota, que va viure fins l'any 1979 després d'haver dedicat la vida a fer música per al cinema. Per exemple, per a aquesta pel·lícula de l'any 1968 de Franco Zeffirelli, El Romeu i Julieta, del qual n'hem sentit uns extractes ara en un arranjament del compositor anglès Darrell Berry, la versió ERE de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per Rafael Agulló. La Banda Municipal de Barcelona fa 140 anys i el celebrem a Catalunya Música oferint-vos concerts de la banda, gravacions de Catalunya Música com aquesta d'avui del maig del 2025 a l'Auditori de Barcelona, un concert dedicat a la música per al cinema el cinema inspirat en William Shakespeare. Fins ara hem sentit Juli Cèsar, Romeu i Julieta i a continuació ens n'anem fins a la banda sonora de la pel·lícula Enric V. Enric V va ser rei d'Anglaterra de l'any 1413 fins l'any 1422. És qui va consolidar la casa de Lancaster al tron anglès i és especialment recordat per la victòria obtinguda contra els francesos a Agincourt. Tot això dins del context de la Guerra dels Cent Anys, que és un conflicte interromput per nombroses treves i dos tractats de pau, un conflicte que de fet va enfrontar França i Anglaterra durant tot un segle. Doncs William Shakespeare va immortalitzar la figura d'Enric V en la seva obra de teatre, que es va convertir en pel·lícula per al cinema l'any 1989. Aquesta pel·lícula la va dirigir i la va protagonitzar Kenneth Branagh, ell mateix va fer d'Enric V, Emma Thompson era Caterina de Valois i en el repartiment també hi havia, per exemple, Judi Dench, Derek Jacobi, conegut pel Jo Claudi, o un joveníssim Christian Bale. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, Enric V, la va fer l'escocès Patrick Doyle i ara en sentim una suite, arranjada pel trombonista holandès Johan de Meij. La versió és de la Banda Municipal de Barcelona i dirigeix Rafael Agulló.

Música extreta de la banda sonora de la pel·lícula Enric V. Enric V és el rei que va governar Anglaterra durant 9 anys a l'inici del segle XV. Enric V és una de les obres de teatre de William Shakespeare i Kenneth Branagh la va portar a la gran pantalla l'any 1989. Ell mateix feia d'Enric V en un repartiment esplèndid al costat d'Emma Thompson, de Judi Dench, de Derek Jacobi o Christian Bale, que aleshores era pràcticament un nen. Patrick Doyle és l'autor de la música d'aquesta pel·lícula. Patrick Doyle és escocès, nascut el 1953, col·laborador de Kenneth Branagh en els seus projectes sobre Shakespeare i és autor també de bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la primera entrega del diari de Bridget Jones, la quarta de Harry Potter o pel·lícules com Gosford Park o Nanny McPhee. Patrick Doyle, per tant, en aquest concert d'avui, en un arranjament del trombonista holandès Johan de Meij, ens hem endinsat en el temps d'Enric V, i tot plegat ara per arribar fins a mitjans de segle XX amb la música de Leonard Bernstein i la seva adaptació del Romeu i Julieta de William Shakespeare. Tot això ho sentim des del concert que va fer la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Rafael Agulló a l'Auditori el maig del 2025. I ara, com us dèiem, ens n'hi anem cap a Leonard Bernstein, que de fet dona títol a tot el concert. És West Side Story, Shakespeare al cinema i, en aquest cas, Shakespeare amb música de Leonard Bernstein i text de Stephen Sondheim. El musical se situa a Nova York a mitjan de la dècada dels 50. Hi ha la rivalitat entre dues bandes adolescents, els Shark de Puerto Rico i els Jets, fills de treballadors blancs. Un dels membres dels Jets s'enamora de la germana del cap dels Sharks i a partir d'aquí evoluciona el drama, el que ara sentirem amb la música de Leonard Bernstein, les seues danses simfòniques del musical West Side Story amb un arranjament del compositor americà Paul Lavender. La versió de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per Rafael Agulló.

Aquestes eren les danses simfòniques del musical West Side Story, música de Leonard Bernstein, una adaptació del Romeu i Julieta de William Shakespeare, portat a la modernitat, portat a mitjan segle XX, a la dècada dels anys 50, i confrontant dues bandes adolescents. L'any 1961 se'n va fer una adaptació cinematogràfica d'aquest musical amb Natalie Wood i Richard Beymer i Rita Moreno, que passats els anys, el 2021, va tornar a aparèixer en un paper secundari en una altra adaptació d'aquest West Side Story de Bernstein, el que va fer Steven Spielberg. Avui, però, hem sentit la música original de Bernstein en un arranjament del compositor americà Paul Lavender i en versió de la banda municipal de Barcelona sota la direcció de Rafael Agulló. Són els intèrprets protagonistes tota aquesta setmana dels concerts a Catalunya Música, perquè la banda municipal de Barcelona fa 140 anys i ho celebrem oferint-vos enregistraments dels seus concerts a l'auditori, com per exemple aquest que va allargar uns minuts més amb un fragment amb el mambo de les danses simfòniques de West Side Story, un fragment que acabem de sentir dins de la interpretació de cadascun dels moviments d'aquesta suite de Leonard Bernstein, doncs ara fora de programa, el mambo en versió de la banda municipal de Barcelona dirigida per Rafael Agulló.

0: Aquest és el fragment fora de programa del concert d'avui, el Mambo, de les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein, l'obra que hem sentit fa un moment, l'obra que dona títol a aquest concert West Side Story Shakespeare al cinema, perquè el programa del concert explora com les obres de William Shakespeare han arribat a la gran pantalla i com compositors com Miklos Rozsa, Nino Rota o Patrick Doyle hi han posat música. Tot això és el que hem sentit avui. Primer, uns extractes de la banda sonora de Juli César, la pel·lícula de Joseph Mankiewicz de l'any 1953 amb música de Miklos Rozsa. Després, hem sentit música de l'italià Nino Rota, uns fragments de la banda sonora de Romeu i Julieta, la pel·lícula de l'any 1968 de Franco Zeffirelli, i finalment hem sentit una suite de la banda sonora de la música que Patrick Doyle, l'escocès, nascut l'any 1953, va fer per a la pel·lícula Enric V de Kenneth Branagh, una pel·lícula de l'any 1989. Finalment, el concert s'ha acabat amb les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein. Un concert preciós que va gravar a Catalunya Música el maig del 2025. Un concert dirigit per l'alacantí, saxofonista de formació Rafael Agulló. És qui hem sentit al capdavant de la banda municipal de Barcelona des d'aquest concert que forma part de la celebració del 140è aniversari de la banda. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Antonín Dvořák i el concert per a violoncel en si menor opus 104, que ara interpreta Mstislav Rostropovich amb la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Era la versió de Mstislav Rostropovich, violoncel i la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, del concert per a violoncel en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Sentim ara el pianista Daniel Barenboim amb la Filharmonia Orchestra, dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau, interpretant el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann.

0: Hem sentit el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann, interpretat pel pianista Daniel Barenboim i la Filharmonia Orchestra, dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el recull de 5 cançons Rückert Lieder, les cançons als Lieder que Gustav Mahler va compondre l'any 1901 sobre textos de Friedrich Rückert. Sentim-ne la versió de Walter Hautmeier, mezzosoprano, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Lorin Mazel.

0: Vaig respirar una dolça aroma de tilé. No mireu les meves cançons. Si estimes per la bellesa, a mitjanit i he abandonat el món. Són els títols d'aquests cinc Lieder, Rückert Lieder, que Gustav Mahler va compondre l'any 1901 a partir de textos de Friedrich Rückert. En sentíem la interpretació de Waltraut Meyer, mezzosoprano, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Lorin Masel.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra selecció amb una obra de Xavier Montsalvatge, Folia Deliniana. Els intèrprets seran Jaime Martín, flauta, Christopher Cowie, oboè, Joan Enric Lluna, clarinet, Rachel Gauck, fagot, i el pianista Albert Guinovart.

Acabem de sentir l'obra Folia daliniana, de Xavier Montsalvatge. Els intèrprets eren Jaime Martín, flauta, Christopher Cowie, oboè, Joan Enric Lluna, clarinet, Rachel Gauck, fagot, i el pianista Albert Guinovart.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem situats al barroc francès amb Marc-Antoine Charpentier i el motet Superflumina Babylonis. Ens acompanyen els membres de Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt música Florea, tots dirigits per Olivier Schneebeli.

0: S'acaba aquí el motet Superflumina Babylonis de Marc-Antoine Charpentier, una obra publicada durant la dècada del 1670. Sentíem els conjunts Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schnevely.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya la tercera sinfonia en do major, opus 52, del compositor finlandès Jan Sibelius. L'interpretarà l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: Hem sentit la tercera sinfonia en do major, opus 52 de Jan Sibelius, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Encetem nova edició del Cicle Coral de Catalunya Música, molt contents de tornar-vos a saludar i presentar-vos la nostra selecció musical per la pròxima hora d'emissió, que consistirà en els fragments corals de la Missa en Re Major, opus 86 del compositor romàntic txec Antonín Dvořák. Una selecció i un programa que ha preparat una vegada més qui us parla, Albert Torrents. La música sacra representa una part gran i molt rellevant del llegat compositiu de Dvořák, autor nascut l'any 1841 prop de Praga i desaparegut el 1904 en aquella mateixa ciutat als 63 anys. Totes les seves obres en aquest terreny estan imbuïdes d'una fe sincera i profunda, lliures de cap meditació filosòfica o reflexió pretensiosa, sinó que més aviat expressen pietat, saviesa i un amor ardent cap a Déu. Va ser en Déu en qui, en més d'una ocasió, Dvořák va buscar el suport espiritual i la força que tant va necessitar per superar la pena i les adversitats en la seva vida personal, i va ser a Déu que el compositor va adreçar el seu reconeixement de manera regular en forma de partitures. D'aquí prové la força de les obres mestres sacres de Dvořák, com l'Stabat Mater i el Rèquiem, tot i que les obres a més petita escala en aquest gènere, com la missa que avui sentirem, no són pas menys destacables. L'opus 86 és, de fet, l'única missa de les tres que sabem que va escriure Dvořák, que ha sobreviscut fins als nostres dies, i ens ha arribat en dues versions, amb acompanyament d'orgue i d'orquestra. Pel que fa a les misses primerenques, tenim notícia de l'existència d'una missa en si bemoll, probablement escrita entre els anys 1857 i 1859, mentre Dvořák encara era un estudiant a l'Escola d'Orgue de Praga. D'aquesta obra en sobreviuen només dos compassos escrits de memòria pel company del compositor Václav Urban. Dvořák també menciona un altre amic seu en una missa en fa menor, que hauria pertanyut al període entre 1857 i 1869. Amb tot, si va arribar a existir, el mateix Dvořák també l'hauria destruït. Sentim ara, per començar, els primers minuts, el Kyrie, de la missa que avui ens ocupa, la missa en Re Major, opus 86.

D'aquesta manera comença la missa en re major, opus 86 d'Antonín Dvořák, amb aquest Kyrie que acabem de sentir, en versió amb acompanyament orquestral, interpretat pel Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Simfònica de Praga, sota la direcció de Václav Smetáček. La missa que avui ens ocupa reflecteix en bona part les circumstàncies de la seva composició. Dvořák no la va escriure per cap gran celebració litúrgica ni per cap interpretació en concert, sinó per al seu amic, l'arquitecte Josef Hlapka, que l'any 1886 es va adreçar al compositor amb un encàrrec. Conegut patró de les arts i fundador i primer president de l'Acadèmia de Ciències de la República Txeca, Hlapka estava acabant la construcció de la seva capella privada al castell que tenia a Lusani Prestig i va demanar a Dvořák si escriuria una obra nova, preferentment una missa, per la consagració. Sense dubtar-ho ni un moment, el compositor es va mostrar entusiasmat pel projecte. I és que, deixant de banda la generositat llegendària de Hlapka, Dvořák va quedar motivat en primer lloc per la seva amistat personal amb l'arquitecte i, en segon lloc, pel seu amor per la música sacra. I és que, a més de la satisfacció artística, la música sacra li havia suposat també un èxit abassegador arreu del món, per exemple, amb l'Stabat Mater, compost després de la mort de dos dels seus tres fills i que acabava de causar un fort impacte en la seva estrena a Londres. Així doncs, de seguida que li va permetre la seva agenda, és a dir, el 26 de març de 1887, un cop enllestida la partitura de l'òpera còmica Rei i Carboner, va començar a esbossar la missa en re major per cor mixt i orga. Sentim ara el segon moviment, el Glòria, de la missa. Hem escollit la versió del Cor Filarmònic de Praga i Josef Csikke a l'orga, tots ells dirigits per Lubomir Mátl.

Lubomir Mata el dirigia el Cor Filarmònic de Praga i l'organista Josef Ksicka en aquesta interpretació del Glòria de la missa en re major, opus 86 d'Antonín Dvořák, que acabem de sentir. Dvořák va compondre aquesta missa en bona part a la seva residència d'estiu a Vysokou Příbrami, a prop del paisatge bohemi farcit de les petites parròquies característiques de les viles i ciutats txeques, posseïdores de l'atmosfera única per la qual està pensada l'obra, lluny de l'esplendor que sol acompanyar el ritual a la catedral d'una gran capital. I malgrat que fins llavors Dvořák només havia escrit obres per gran escala en aquest gènere i que les limitacions d'espai de la capella del seu amic i arquitecte l'obligaven a escollir un conjunt modest que consistia només de solistes, cor i orgue, aquests mitjans d'expressió aparentment restringits no van confinar en cap sentit la capacitat creativa del compositor. Més aviat a l'inrevés, amb aquests recursos limitats, Dvořák va ser capaç de fer justícia a la naturalesa seriosa de l'antiga forma amb la qual ja acumulava força experiència. A banda dels primers intents amb el gènere durant els anys d'estudiant que ja hem esmentat, havia acompanyat en nombrosíssimes ocasions els cors de les esglésies del país i en aquell moment, l'any 1887, com a compositor madur i de renom, Dvořák ho tenia tot per crear una obra mestra realment significativa. És per això que després de gairebé 3 mesos de dedicació intensa va poder escriure a Hlapka i informar-lo orgullós que ja havia enllestit la partitura. Alhora li agraïa l'encàrrec i definia la missa com una obra de fe, esperança i amor a Déu Totpoderós. «No se sorprengui que jo sigui tan religiós», li diu. «Un artista que no ho fos no ho hauria pogut escriure».

Aquest era el credo de la missa en re major opus 86 d'Antonín Dvořák. L'hem sentit en versió per cor i orquestra a càrrec de la Capella i Orquestra Simfònica Estatal Russa que dirigia Valeri Polyansky. Ja hem explicat sobradament el motiu que va dur Dvořák a arranjar la missa, si més no en la seva versió original per quatre solistes, petit cor i acompanyament senzill però enginyós d'orgue. I és que, encara que la missa pugui semblar poc sofisticada, no es tracta, en cap cas, d'una obra insignificant.

0: Cicle coral. Amb Albert Torrents.
1: A la missa en re major, Dvořák respon amb solucions noves a problemes antics, com per exemple la construcció musical de la forma tradicional en sis parts de la missa. El tractament uniformement líric de la segona meitat, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, ha d'equilibrar el conjunt de l'obra, mentre que l'accent dramàtic té lloc en el centre, amb el credo, i no pas al final. Dvořák va solucionar aquest trencaclosques fent servir el material musical més transcendental per al credo i per l'Agnus Dei, i d'aquesta manera equilibrava fins a cert punt l'efecte emocional de les dues meitats. Pel que fa a les paraules, Dvořák, com a devot catòlic romà, treballa amb el text tradicional de la celebració litúrgica, però no es manté en els estàndards bohemis, sinó que hi afegeix algunes variants musicals pròpies, com ara una coda en acabar el Kyrie, o el fet de confiar al cor, i no pas a un solista, la primera fase del credo, credo in unum Deum, que correspondria al paper del capellà. Hi ha moltes altres particularitats en el tractament musical del text, com ara una fuga a l'Agnus Dei abans de la conclusió pacífica de l'obra. Però, sobretot, destaca el fet que la missa, en general, no és cíclica a la manera de les del ple Renaixement, ni apareix unificada per la reexposició dels temes a la manera, per exemple, de Mozart i Beethoven. A continuació us oferim dos moviments units de la missa, Sanctus i Benedictus. Els interpreten els Ambrosian Singers i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la batuta d'István Kertész.

Hem sentit el Sanctus i el Benedictus de la missa en re major opus 86 d'Antonín Dvořák a càrrec dels Ambrosian Singers i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per István Kertész. La missa en re major opus 86 es va estrenar com estava previst en ocasió de la consagració de la capella privada de Josef Hlapka el dia 11 de setembre de 1887. L'esposa de Dvořák i la de Hlapka van actuar com a solistes femenines al costat de Rudolf Hummel i Jutta Kaschwenda, mentre que la part d'orgue la va tocar el professor del Conservatori de Praga, Josef Klitschka, i va dirigir el mateix compositor. També hi van participar membres seleccionats del cor Hlahol de la ciutat de Plissen. Va ser també a Plissen on va tenir lloc la primera interpretació de la missa en format de concert, el 15 d'abril de 1888, en aquest cas amb un acompanyament per dos harmòniums, violoncel i dos contrabaixos, sembla que escrit també per Dvořák, malgrat que no ha sobreviscut. Pel que fa a l'edició de la partitura, el principal editor de Dvořák, Simrock de Berlín, va rebutjar l'obra. Però uns anys més tard, en canvi, Novello de Londres, amb qui el compositor tenia una bona relació, sí que va acceptar-la amb la condició d'afegir-hi una versió amb acompanyament d'orquestra completa. Per això, a principis de 1892, Dvořák va escriure aquesta tercera versió, que es va interpretar per primer cop al Crystal Palace de Londres l'11 de març de 1893 sota la direcció d'August Manns. Fins a dia d'avui, cap d'aquestes dues versions no ha perdut el seu atractiu a causa de la frescor i monumentalitat característiques de Dvořák, unes qualitats que han situat aquesta missa entre el millor del seu gènere. Per acabar les audicions d'avui, només ens falta sentir l'Agnus Dei que tanca la missa. Ho farem tot tornant a l'enregistrament de Lubomir Mattel, al capdavant del cor filarmònic de Praga i l'organista Josef Ksicka.

0: D'aquesta manera s'acaba la missa en re major, opus 86 d'Antonín Dvořák, amb aquest Agnus Dei que acabem de sentir interpretat pel Cor Filarmònic de Praga i l'organista Josef Ksicka a les ordres del director Lubomír Mátl. Fins aquí, doncs, el cicle coral d'avui. Esperant que les audicions d'aquesta missa hagin estat del vostre gust, ens acomiadem, com sempre, fins a la pròxima edició. Tot agraïm-vos la vostra companyia i amb una salutació cordial de qui us ha parlat, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música, cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Romanès és el títol d'aquesta obra per a violí, mandolina, piano i corda de Jörg Numan, que acaben d'interpretar Daniel Hope, violí, Jacques Amon, piano, i Avi Avital, mandolina, juntament amb l'Orquestra de Cambra Alemanya de Berlín.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui celebrem la genialitat i la força expressiva de Beethoven amb el trio Fortuny i l'Orquestra Simfònica del Vallès, que sota la direcció d'Andrés Salado ens oferiran el triple concert, opus 56, i la cinquena sinfonia, una de les composicions més influents de la història de la música. Un concert que va enregistrar Catalunya Música el 7 de febrer passat a la sala d'actes de la Factoria Cultural de Terrassa. El violinista Joel Verdolet, el violoncel·lista Pau Codina i el pianista Marc Heredia es coneixen bé perquè són de la mateixa generació i perquè han compartit molts escenaris com a integrants de diverses agrupacions de cambra i simfòniques. El 2016 van crear el trio Fortuny, una formació de cambra que s'ha fet un lloc destacat en la programació de concerts, gràcies a l'excel·lència musical tant del grup com dels seus tres components com a solistes. L'Orquestra Simfònica del Vallès i Andrés Salado han convidat el trio Fortuny a la seva temporada de concerts simfònics al Palau per presentar aquest programa dedicat a Beethoven i que comença amb el triple concert i amb una proposta molt original que de seguida comentarem. El conjunt de música de cambra format per violí, violoncel i piano ja era conegut a finals del segle XVIII i quan Beethoven era jove i s'estava formant ja circulaven trios amb piano de Haydn i Mozart. Era una combinació instrumental molt atractiva que permetia explotar aquest nou i fascinant instrument de teclat, el piano, que estava substituint el clavecí com a instrument preferit dels salons. Ja sabem que Beethoven i el piano van ser sempre inseparables i justament va triar tres trios amb piano per publicar com a Opus 1. Això va ser el 1795. Uns 10 anys més tard va voler escriure un altre trio amb piano. Aquest cop, però, els tres instruments, violí, violoncel i piano, havien de ser de manera col·lectiva els solistes d'un concert, una combinació inèdita. I per Beethoven, una tasca gens fàcil. Calia equilibrar els tres timbres clarament diferenciats amb el cos orquestral, repartir els temes de manera equitativa i crear materials prou flexibles perquè es poguessin manejar. Beethoven, com no podia ser d'altra manera, se'n va sortir amb èxit i el resultat és un concert que, tot i que no va rebre bona acollida quan es va estrenar, pot presumir d'encant i equilibri. Per la seva complexa organització instrumental, el triple concert no apareix gaire sovint als programes i justament això el fa encara més benvingut. Ara tindrem l'ocasió de sentir-lo, però amb una proposta de Jordi Cots per donar encara més protagonisme al trio Fortuny. Com a introducció al triple concert opus 56 de Beethoven, Joel Verdolet, Pau Codina i Marc Heredia ens oferiran un fragment del nocturn per trio amb piano en mi bemoll major d'Opus 897 de Franz Schubert.

El trio Fortuny i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d'Andrés Salado, ens han ofert el triple concert per violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. Com a introducció, els components del trio Fortuny, Joel Verdolet, Pau Codina i Marc Heredia, ens han ofert el nocturn per trio amb piano en mi bemoll major d'Oig 897 de Franz Schubert. I ara tanquen la primera part d'aquest concert, fet a la sala d'actes de la Factoria Cultural de Terrassa, amb una peça fora de programa per correspondre als aplaudiments del públic. Ens oferiran un lied de Richard Strauss, Morgen, demà, en un curiós arranjament en què el violoncel fa la melodia que en la versió orquestral fa el violí i el violí fa la veu.

Un original arranjament per violí, violoncel i piano del Lied de Richard Strauss Morgen demà. Els components del trio Fortuny, Joel Verdolet, Pau Codina i Marc Heredia, ens han ofert aquest bis després d'haver interpretat el triple concert de Beethoven al costat de la Simfònica del Vallès. A la segona part, els músics de l'orquestra es preparen per interpretar una obra de gran poder simbòlic, una de les composicions més influents i extraordinàries de tota la història de la música, la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, estrenada a Viena el 1808. Una sinfonia que coneixem sobretot pel tema inicial, una cèl·lula de quatre notes a partir de la qual es desenvolupa tota l'obra i que el mateix Beethoven va explicar que representava el destí que truca a la porta. Aquest tema es fa omnipresent al llarg de la partitura fins que desemboca en una marxa triomfal, noble i agitada, amb què conclou la composició. La sinfonia és un reflex del moment de transformació que va viure Beethoven com a compositor, quan la sordesa començava a marcar la seva vida personal i professional. Però Beethoven es rebel·la contra el destí. La cinquena sinfonia expressa la lluita imparable i la victòria sobre l'adversitat, amb una proclama heroica. Per això els quatre moviments fluctuen entre el drama i la glòria, sempre amb una gran força expressiva. Amb les quatre notes de l'inici, el destí truca a la porta i l'Allegro con brio destapa tot el conflicte interior del compositor. El segon moviment, l'Andante, és un moment de serenitat, de repòs, un tomb per la vida. El tercer moviment, l'Scherzo Allegro, és més enigmàtic i va generant expectatives. Insinua un final que pressentim apoteòsic. I el quart i últim moviment, Allegro Presto, arriba ara sí l'esclat final, el triomf exultant amb el tutti de l'orquestra. A punt per sentir una de les obres majúscules de Ludwig van Beethoven, la Sinfonia número 5 en do menor, opus 67. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Andrés Salado.

0: Aplaudiments per la Simfònica del Vallès i per Andrés Salado i per aquesta gran obra, una de les més fascinants de tot el repertori simfònic, la Simfonia número 5 en do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven. Eta Hoffmann va dir que la cinquena de Beethoven era l'expressió en grau més alt del romanticisme. El 1830, quan Mendelssohn li va portar la partitura a Goethe, el poeta va declarar: "És una sinfonia enorme, fins i tot sembla que s'hagi d'enfonsar la casa." I encara Héctor Berlioz va afegir: "La cinquena sinfonia és Beethoven." Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert que ha celebrat la genialitat i la força expressiva de Beethoven. El trio Fortuny i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d'Andrés Salado, ens han ofert el triple concert opus 56 i la cinquena sinfonia en un concert que van registrar Catalunya Música el febrer passat a la sala d'actes de la Factoria Cultural de Terrassa. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: La música per piano de Franz Schubert ens acompanyarà durant aquesta pròxima mitja hora. Sentirem els deliciosos 6 moments musicals, opus 94, d'Oig 780. 6 peces compostes entre els anys 1823 i 1828 que sentim interpretades pel pianista Valery Afanasieff.

Fins aquí els 6 moments musicals Opus 94 d'Oig 780 de Franz Schubert, que hem sentit interpretats pel pianista Valery Afanasieff.

Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

L'obra que tot seguit podreu sentir a Catalunya Música és la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, de Johannes Brahms. Guy Dengen, el clarinet, i Jean-François Essier, el piano, interpreten la versió que ara sentim en aquest enregistrament del 1985.

0: Aquesta era la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, de Johannes Brahms, i la sentíem interpretada per Guy Dengain al clarinet i Jean-François Essier al piano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

La següent proposta que us fem aquí a Catalunya Música és la de l'audició de la Rapsòdia Concert per a Viola i Orquestra de Bohuslav Martinu, l'obra catalogada amb el número 337, que sentirem interpretada per Ludomír Malý a la viola i l'Orquestra Simfònica de Praga, que l'acompanya, dirigida per Václav Smetáček.

0: Ludomír Mali a la viola i l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigits per Václav Smetáček, interpretaven la Rapsòdia Concert per a viola i orquestra de Bohuslav Martinů.
1: Catalunya Música.
0: La música de Mozart ens acompanyarà durant els següents minuts aquí a la sintonia de Catalunya Música. Sentirem la Fantasia per a teclat en re menor Kegel 397 i la Sonata per a teclat en la tonalitat de re major Kegel 311, totes dues en la versió de Christian Besoidenhout al fortepiano.

Des del fortepiano, Christian Besoidenhout interpretava dues petites partitures de Wolfgang Amadeus Mozart, la fantasia per a teclat en re menor, Kegel 397, i la sonata per a teclat en re major, Kegel 311.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música tot seguit sonarà una obra de Richard Strauss, el seu poema simfònic opus 28, Les entremaliadures de Till Eulenspiegel. En sentirem la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

0: L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, interpretava la versió que ara sentíem del poema sinfònic Les entremaliadures de Till Eulenspiegel, l'opus 28 de Richard Strauss. La gravació que us oferíem de la música de Strauss la van fer l'any 1973.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: El quartet de corda número 12, opus 96 d'Antonín Dvořák, es coneix amb el sobrenom de Quartet Americà. Aquesta obra, en la tonalitat de fa major, és la que sentirem tot seguit a Catalunya Música, interpretada pel quartet Enesco.

0: Hem sentit el quartet de corda número 12, opus 96 d'Antonín Dvořák, el quartet americà, que interpretava en aquest enregistrament el quartet Enesco.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

El compositor nord-americà Charles Ives és l'autor del conjunt per a orquestra de cambra número 1 que tot seguit podreu sentir aquí a Catalunya Música. Music Projects London, amb Richard Bernes al capdavant, en són els intèrprets.

0: Aquesta era la música orquestral de cambra número 1 de Charles Ives, música que sentíem en la versió del Music Projects London que dirigeix Richard Bernas.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

era Cançó de Bressol, pertanyent al tercer recull del cicle Melodies dels moments, de Valentin Silvestrov. N'hem sentit la interpretació que en feien Daniel Howe, violí, i Alexei Botvinov, piano.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Sergei Rachmaninov podrem sentir a continuació el concert per a piano i orquestra número 3 en re menor, opus 30, una obra de l'any 1909 que consta dels moviments Allegro ma non tanto, Intermezzo adagio i Finale alla breve. En sentim la versió de Marta Argerich Piano i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Kirill Kandrashin.

S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 3 en re menor opus 30 de Sergei Rachmaninov, que hem sentit en la versió de Marta Argerich, piano, i l'orquestra simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Kirill Kondrashin, un enregistrament de l'any 1982.

0: Catalunya Música.
1: Interpretades pel pianista Javier Perianes, tot seguit sentirem les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert.

0: El que sentíem eren les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert en la versió que el 2007 en va enregistrar el pianista Javier Perianes.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem la nostra programació ara per sentir el concert per a flauta i orquestra de Jacques Ibert en la versió d'Alain Marion, flauta travessera, i l'Orquestra Filarmònica de la ciutat de Niça, sota la direcció de Maximiano Valdés.

0: Fins aquí el concert per a flauta i orquestra que Jacques Ibert va compondre l'any 1934. Sentíem Alain Marion, flauta travessera, i l'Orquestra Filarmònica de la ciutat de Niça, sota la direcció de Maximiano Valdés.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la sintonia de Catalunya Música us oferim tot seguit una cançó sacra de William Cornish, Woeful Arite, revestit de dolor seria el títol traduït al català d'aquesta cançó que interpreta el conjunt Stile Antico.

0: Era la cançó sacra Woefully Arrayed, revestit de dolor, de William Cornish, en la versió del conjunt Stile Antico.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Sentirem ara una composició de l'any 2003. És de Jonathan Lesnoff, nascut a New Jersey l'any 1973. Es tracta d'una obra per a violí, violoncel i piano que porta per títol Variacions còsmiques sobre un tema encantat.

Els membres de l'Opus 3 Trio ens oferien les variacions còsmiques sobre un tema encantat per a violí, violoncel i piano. Música de Jonathan Lesnoff, una obra de l'any 2003.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'audició que us proposem a continuació aquí a Catalunya Música és la de la Simfonia número 2 en si bemoll major, l'Obgesang, o Cant de Lloança, que és l'opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentirem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitze, pel tenor Peter Seifert, el cor de la Gewandhaus de Leipzig i l'orquestra també de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Riccardo Chailly.